0: aquí. Merci per Nadal per la cançó. És el moment de les actualitats del cantó. Donc, c'est le 13 de juny a Sant Antoni. Hi ha un passejado, un caminado que partirà del Culetzi de Sant Antoni, el Culetzi Pierre Bayrou. Va aquí, 7,5 km de caminado comentado. I puis, a l'arribado, un picnic on te podràs menjar tranquil·lot. Va aquí, buscar menar los repais i los coberts, evidentment. El 14 de juny a Baumont de Longmagne hi haurà una projecció de col·lectats i vídeo al cantó. Començo a l'entorn de 5 hores i mitja, va aquí la projecció és a 6 hores, mas hi haurà d'activitats de fa a 5 hores i mitja, d'exposició de llibres i de DVD, etc. Donc, això és el 14 de juny, un dimanche a Baumont de Longmagne, i el jour de la festa de la musique à Montalba, et bien à la au kiosque à musique à costat de Jardin de las Plantes aquí, il y aura une feste occitane, baki, amé le réveil occitan et Fabienne Villat à 6h30 un apéro traditionnel, cant minibal et baki, d'initiation à la danse, picomico à 8h et à 9h del ser, une balle trad folk, baki, nous t'as la date, le 17 et 21 de juin à Montalba, à costat del Jardin de las Plantes, serrado occitan, baki, busca. Grand merci d'avoir écouté Coupe Cap Dizzy à plat Léo al Cop Québé pour une émission nouvelle à 10 chats.
1: Vos podcasts et replays. Podcasts et replays. cfmradio.fr